0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la teva música. Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: La teva música.

0: teva música.
1: La temporada passada, ja tardes.
2: Ens ho vam passar molt bé.
3: Que va fer gràcia, mira.
4: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde

0: que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya ho tallem aquí perquè...
2: Si en vols més, el 31 d'agost de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de burger meat mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
3: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
4: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
5: 35.702. 35702.
4: Sèrie
5: 109109.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: la temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, es gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de burger meat mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
3: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 5, 26, 28, 30 i 40, i els sols, el 3 i el 6.
4: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.
0: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: RAC 105.
1: Estiu 2026.
0: La teva música
2: i una calor de nassos.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Torna a la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna a la llegenda.
4: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos, amb la guia de vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Torna la revista Solomoto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: compto.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Rex en 5.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: peus a la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.
2: Hi guys, I'm David Guetta.
3: This one's my name, by the way.
4: Hey guys, I'm trying tonight.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Aquest és el so RAC.

0: la teva música.
1: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
3: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
4: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.

0: Sí, està guapo.
1: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
2: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
1: RAC 105, l'estiu sona

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
1: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
1: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Torna la revista Solo Moto, amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

0: peus a la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: teva música. Temporada passada al Ja Tardes. Ens ho vam passar molt bé.
1: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
2: Dios mío, és gravíssim!
0: Vols més? El 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: It's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: is here. Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?

0: presenta arriba la invitació per la consultada.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: RAC 105.
3: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: okay. Robin Schulz diu que tot sortirà bé. Doncs home, Robin Schulz, t'agraïm les paraules, però vaja, no te l'has jugat. És dissabte, són les 9, al ritme de la nit. Què pot sortir malament? Absolutament res, home! Ai, que ja som d'aquí de nou. Sant, tornem-hi un dissabte més per repassar les millors cançons del so del dance. Això és el ritme de la nit, això és RAC 105. Benvingut al programa Remember d'aquesta casa. Totes les cançons immortals fins al punt de les 12, 3 hores. En tindrem unes quantes, així que jo de tu m'aniria posant còmode. No sé quin és el teu pla d'aquesta nit. Home, són les 9, segurament potser vas ara a un restaurant, no?
1: Sí, sí,
0: allà
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: La família, amb els amics, eh? Sí, sí, sí. Doncs vinga, sigui quin sigui el teu cas, anem a posar una mica de bon rotllo. Cançons més que mítiques. Aquí en va una, per exemple.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Venim de Robin Schulz, et proposo pujar una mica les revolucions, una mica de festa, com diria aquest bon home.
3: I festa, noi!
0: Amb la contundència.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

Todos los días son días de fiesta i el dissabte nit, evidentment, si m'apures, doncs una mica més, no? Vaja. Aquí tenim el Dreaming des de l'any 99, el ritme de Roof Drivers, Arola, i aquella mateixa temporada, mira, a finals dels 90, també arribava aquesta cançó de Concilio. Es diu Take My Heart.

0: Hi ha cançons que mai passaran de moda, no?
1: M'encanta.
0: I Will Survive, Gloria Gaynor, en aquest cas amb una remescla una mica més animada, que et presentem aquí a RAC 105, al ritme de Phil Kelsey, per seguir avançant i apropar-nos d'aquesta manera a les 10 de la nit d'aquest dissabte. Anem a pujar una mica les revolucions o què? Com ho veus?
2: Sí.
0: Et sembla bé, no? Ja suposava. Doncs vinga, li donem el play a aquesta cançó de Fede Legrand, segurament la més recordada de la seva trajectòria. Es diu...

0: No seré jo qui tradueixi aquesta cançó. La veritat que no, eh?
1: Ui.
0: Liquid 20 Fingers per estrenar horeta, tret de sortida a les 10 de la nit d'aquest dissabte. Això què és? Què acabo de connectar? Doncs mira, RAC 105, per començar.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I especialment aquest programa Remember. El ritme de la nit, fins les 12 plegats, salutacions de l'Huguet. Arriba per aquí Supermode, Axwell, Steve Angelo. Una cançó que va de menys a més. Una obra mestra, 20 anys d'això que sona de fons i que es diu Tell Me Why.

Que sí, home, sí, que si creus, que si confies, no sé quan, tampoc et diré demà, doncs no ho sé, però algun dia ho acabaràs aconseguint. La cosa és insistir, believe, d'això parla aquesta cançó tan recordada de Ministers de la Funk. Vinga, canvi de registre, arriba per aquí The Tamperer, Maya, amb aquesta cançó absolutament inoblidable que recordes, evidentment, gràcies a aquest programa. El ritme de la nit es diu Feel It, i diu així...

0: divendres i dissabtes. De 9 a 12.
1: En Dec Taruguet.
0: Només a RAC 105. Aquest és...
1: El ritme de la nit.
0: A RAC 105.

0: Aquesta cançó em recorda la de Riton, no? I Oliver Heldens, el Turn Me On. Bueno, crec que és al revés. A partir d'aquest Push the Feeling On dels Nightcrawlers, s'han fet moltes versions, una d'elles el Friday, que tant ha sonat aquests últims anys. Vinga, família, canvi de registre, seguim a RAC 105. Nova nit de dissabte amb vosaltres. De moment, què tal? Com va la cosa? Sí?
1: De moment estamos muy bien.
0: Segur, eh? No em menteixis. Sí. Vale. Doncs vinga, millor que anirà de seguida. Amics, tiem, ània.

0: Així es diu la cançoneta, Let It Be The Night, amb el so robòtic de Kim Lucas. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tim, tum, tam, tiqui, tiqui, tang. Demà em donen l'ondes, eh? Mare meva. Quina intervenció, de luxe, Qualité. Mai, Déu meu, aquí hi ha nivell, eh?
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Va, fora conyes, em poso seriós, que cal posar una catifa vermella sempre que parlem del següent convidat. És per mi, i crec que per la majoria de gent que entengui de l'electrònica, un dels grans artistes, dels grans DJs i productors del segle XXI, això com a mínim. És suec, ja no és entre nosaltres...
2: És el ritme de la nit.
0: Però sempre hi serà amb la seva música. Seguim amb Avicii, Timberg, i això que es diu The Nights.

0: ell simplement volia venir i saludar, dir hola.
1: Hola.
0: Hola, hola.
2: Hola,
0: hola, què tal? Martin Solveig, tu, vinga, saludat, queda el francès amb això que es diu hello, per començar nova horeta. Benvinguts, benvingudes, això és RAC 105, això és...
3: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Vinga, va, com diria Sandro Rey...
1: Y buenas noches.
0: Bendiciones, buenas noches i benvinguts a aquells que s'acabin de connectar segurament després d'un sopatón, tu, avui que és dissabte, preparant el terreny per aquesta nit, ara el ritme de Fromedusa i això que es diu Pasilda. Pasilda.

Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

La que fa uo-o-o és Queixa. El que fa per sota Timber és Pitbull. Feien aquesta cançó l'any 2013. Jo no sé què feies tu aquell estiu, si estaves de viatge o no, però el que sí que sé és que la banda sonora d'aquella temporada estava formada, entre d'altres, per aquesta cançó, el Timber. Un Pitbull que ha fet història al rècord Guinness. Fa poc més d'un mes, el dia 10 de juliol, perquè va reunir 22.000 persones, una mica més, no sé el número exacte, de persones que l'imitaven amb una calva falsa postissa d'aquestes de làtex. Per favor. Ja fan rècord Guinness de tot, en fi. Sigui com sigui, seguim amb Freddie Mercury, amb Queen i amb això que es diu Another One's Bite the Dust i el remix de Miami Project.

0: Els Venga Boys amb el seu bum, bum, bum, bum. Fins a 4 bums, eh?
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Exacte, així. Amb aquesta cançó seguim, va, últims minutets de programa. I ara amb una artista que tenia un rotllet similar, així alegre, festiu, similar als Venga Boys, en aquest cas des d'Itàlia, com és Alexia. I aquesta cançó se la vull dedicar precisament a una oient de RAC 105 i d'aquest programa, que es diu Roda, que l'altre dia, al matí d'estiu, em va demanar aquesta cançó i no se la vaig poder posar. Estàvem recordant cançons de l'estiu que ens agradaven o que recordàvem amb estima. I em va dir, Héctor, la que a mi m'agrada és Alexia amb el seu ulala. Aleshores, no se la vaig poder posar.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Però jo crec que ara és el moment. Doncs vinga, per tu i per tots els amants d'Alexia, ulala!

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
1: 13.578 13578
0: Sèrie
1: 10010.
0: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Sí, sí, família. Avui acabem per la porta gran, contundència i de la bona.
1: Madre mía.
0: Madre mía, tu Unlimited, no limit. Va, ara sí, un servidor que toca el 2. Salutacions de part de l'Héctor Huguet, fins aquí el ritme de la nit. Avui tornem divendres vinent. Sigueu puntuals, que passem llista a partir de les 9. Que vagi genial el que queda.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.